0: Country, el Ball en Línia. T'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
1: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Nits d'estiu. Nits, Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Abrera som cultura.
4: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
3: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 6.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
8: Big Friday on Air.
9: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
8: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio
10: Abrera. Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar.
11: Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres.
12: També a l'estiu.
13: També a l'estiu.
12: Ràdio Abrera.
14: Ràdio

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Aquest estiu no et sóc que rimis les orelles. Escolta Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya, amb més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu. La USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària s'ha desmarcat d'aquesta jornada. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe amb normalitat. La vaga inclou mobilitzacions en 11 punts del país, entre aquests Lleida, Barcelona i Girona. El nou curs incorpora 1.830 professionals més, 5.000 noves places d'FP i 500 aules d'acollida. I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat fer un parèntesi en aquestes jornades de vaga. Illa ha assegurat que respecta el dret a vaga dels docents, però també ha remarcat el respecte pel dret a l'educació. El president ha defensat que educació té més recursos que mai i ha reiterat que manté la mà estesa per tal de continuar negociant amb els sindicats. A més, també ha anunciat que el govern presentarà pròximament un pla per climatitzar tots els centres educatius de Catalunya. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fonts del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa l'efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat no tenia cap informe que anticipés ni l'escala ni la possibilitat de l'assalt a Ceuta. Sánchez va destacar que no hi ha proves que permetin concloure que l'entrada a la ciutat autònoma va ser dissenyada o executada pel Marroc. I en aquest sentit, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, viatjarà avui a Brussel·les per tal d'abordar la crisi de Ceuta amb diversos responsables de la Comissió Europea. A banda, també Juan Jesús Vives, el president de Ceuta, també mantindrà reunions amb els responsables europeus i amb el president del Partit Popular Europeu. I s'ha inaugurat l'any Josep Tarradellas, que commemora el 50è aniversari del retorn de l'expresident de l'exili i del restabliment de la Generalitat contemporània. Els actes de commemoració s'allargaran fins l'octubre del 2027, inclouran exposicions, taules rodones i activitats arreu del territori. I Protecció Civil activa en prealerta al Pla Inuncat per pluges intenses. Avui al vespre es podran superar els 20 litres en 30 minuts al nord de Catalunya, de la Catalunya central. Demà la previsió s'estendrà gairebé tot el país, amb focus també a la Catalunya central. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa i fortes ratxes de vent.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
4: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'oficina d'atenció.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Please don't ever show anyone.
1: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: I escoltar

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a l'A2 entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts, provoca 5 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona. A banda, també una avaria a la B20, deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. I avui comença el nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb Educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària s'ha desmarcat d'aquesta jornada. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe amb normalitat. Ana Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu d'aquestes noves mobilitzacions.
3: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, al tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
2: Pel que fa a les afectacions per aquesta jornada de vaga, els docents ja tallen des de primera hora del matí un carril a la Ronda Litoral, a la B10, i també hi ha talls a la B20, a Santa Coloma de Gramenet. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda sota les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni tampoc el tipus de documentació que es difondrà. Amb tot, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, viatjarà avui a Brussel·les per tal d'abordar aquesta crisi amb diversos responsables de la Comissió Europea. El viatge també coincidirà amb la visita de Juan Jesús Vives, el president de Ceuta, que també mantindrà reunions amb responsables europeus. I el jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona ha admès a tràmit la querella d'Acció Cassandra per l'expulsió de 600 cantaires de la Sagrada Família durant la visita del papa Lleó XIV. La Policia Nacional els va fer fora del temple perquè alguns volien cantar els segadors i mostrar estelades i els Mossos els van encapsular posteriorment. I Protecció Civil manté activa en prealerta el pla Inuncat per pluges intenses. Avui al vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrats en 30 minuts al nord de la Catalunya central.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. S'enceta el nou curs escolar 2026-2027 i un any més. Des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platon i Sartí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà, com ara Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat. A motiu de les obres d'urbanització de l'entorn del casal social de Can Vilalba, es traslladarà la parada número 5 del transport escolar situada anteriorment a l'ambulatori de Can Vilalba i que ara es desplaça uns metres fins a la parada Marquesina situada a l'entrada del barri a l'avinguda de la Circunvalació, corresponent a la parada del bus urbà. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les famílies que disculpin les molèsties que aquest trasllat els pugui ocasionar. L'alumnat de l'escola Francesc Platon i Sartí, d'I3 a 6è de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants a cadascuna de les rutes. Mentre que en el cas dels alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als mateixos barris, les rutes que utilitzaran seran les 105 i les 106, amb un total de 128 places disponibles distribuïdes també en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del Servei de Transport Escolar, Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa dos anys. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització d'aquest servei. En aquest sentit, des del consistori s'ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del servei, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i les condicions òptimes per a l'alumnat abrerenc. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer del Rosers número 1, trucant al 93 770 47 32, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 4:45 a 7. I podeu consultar tota la informació sobre les rutes i els horaris de les diferents parades del transport escolar d'Abrera al web municipal abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Protecció Civil.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a la ciutadania molta precaució i extremar les mesures de protecció davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya de pluges intenses que poden afectar Abrera i tota la comarca del Baix Llobregat aquest dimecres 9 de setembre, que poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Abans que comencin les pluges, és recomanable que reviseu la teulada i mantingueu nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment als patis o als terrats dels edificis, per evitar inundacions. En soterranis i locals amb possibilitats d'inundació, cal que prevegueu mesures de protecció. També cal evitar aparcar els vehicles en les rieres, especialment en les zones properes a la desembocadura, on més cabal i amb més força es pot acumular. Un cop comencin les pluges, s'aconsella no romandre a prop de lleres, rius, iguals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli importar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques i extremeu les precaucions en les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Per a qualsevol emergència, recordem, el telèfon al que heu de trucar és el 112. També podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Podeu consultar tots els consells als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Un any més torna el 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera, una de les cites culturals més arrelades al municipi i a la comarca, impulsades des del Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera. Del dimarts 1 al dimarts 29 de setembre, amb dos dies inclosos, les companyies de teatre amateur que ho vulguin es podran inscriure al certamen. Les representacions del 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera tindran lloc els diumenges 24 de gener, 7 de febrer, 21 de febrer, 7 de març, 21 de març i 5 d'abril, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. I l'entrega de premis i trofeus se celebrarà el diumenge 25 d'abril de 2027. Un cop passat aquest termini, el jurat seleccionador triarà les 6 propostes presentades que les espectadores i espectadors podran veure a la Sala Municipal. Podeu accedir al tràmit d'inscripció i a la convocatòria de les bases als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

Bon dia, passen 9 minuts de les 8 del matí. Comencem aquest programa fent un seguiment especial d'aquestes manifestacions dels professors en aquest primer dia d'inici d'escola, de tornada. 1.117.931 és la xifra exacta d'alumnes que avui tornen o entren per primer cop a l'aula. D'aquests, 53.600 començaran a la L3, uns 1.700 menys que el curs passat, i 79.000 iniciant la secundària, uns 3.500 menys. Unes xifres que segueixen la tendència a la baixa dels últims anys. Una de les novetats d'aquest curs és que és el primer de 3 que arrencarà un 8 de setembre i també el primer que també comença per a batxillerat, tot plegat arran d'aquest acord del Consell d'Educació de Catalunya. Però anem amb les mobilitzacions que ja estan provocant molts problemes.

0: accessos a la ciutat de Barcelona i altres carreteres. Les protestes dels docents en la jornada de vaga convocada el primer dia del curs escolar ha començat amb diversos talls de trànsit als accessos a Barcelona i altres carreteres. Ens informen ara mateix, recordin, tallada la Ronda Litoral o B10 a la Barceloneta, la Pota Nord o B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Ara també tallada, ens informen, la C31 a l'Hospitalet de Llobregat i ens acaben d'informar també d'un tall a la C58 a Sant Quirze del Vallès. Aquestes serien les vies hores d'ara tallades per aquestes manifestacions, per aquestes mobilitzacions dels professors. La Ronda de Dalt està totalment col·lapsada, ens informen des de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Anirem seguint aquestes manifestacions i aquestes aturades. Altres temes, el Consell de Ministres aprova avui dimarts la desclassificació dels informes que té el govern espanyol sobre l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta de finals de juliol, i aquest dimecres es farà efectiva. És una decisió anunciada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dijous de la setmana passada, en una compareixença al Congrés dels Diputats, en què va dir que actuaria amb total transparència. Llavors va afirmar que es farien públics tots els informes de què disposava i va insistir que no hi ha proves que l'entrada massiva fos dissenyada o executada per les autoritats marroquines. Es disparen els rescats al medi natural 13% més que l'any passat, sobretot a la muntanya. El gruix d'aquestes actuacions, més de 900, són per accidents relacionats amb l'excursionisme a la muntanya i es concentren principalment a les comarques de Girona. Trànsit ens informa que de moment no hi ha talls per aquestes mobilitzacions de professors al Baix Llobregat Nord en aquest moment, o que pugui afectar directament a aquestes vies de la comarca del Baix Llobregat Nord. Anirem seguint aquestes mobilitzacions. Temperatura a Abrera ara mateix, 22 graus.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Dimarts 8 de setembre, en un dia molt especial per a moltes famílies, torna a l'escola, torna a les motxilles, i per arrencar el matí ens quedem ben a prop de casa, Uri Santa Fe i l'Amliqui, d'Aurada Martina. Yeah.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
1: 93-770-2963.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Seguim amb una col·laboració que uneix força, emoció i guitarres. La banda 21 comparteix camí amb els barcelonins Malmo 040. Estaràs. Pop rock actual, sentiment i dues bandes que encaixen especialment bé juntes, eh?
9: Estaràs.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

Les 8 del matí, 30 minuts. Aquesta setmana ha començat amb temperatures molt per sobre del que seria habitual per l'època. Però aquesta situació té les hores comptades. A partir d'aquesta tarda ja s'esperen els primers ruixats i demà arriba un canvi radical de temps. Baixaran les temperatures en picat, vent de mestral i de tramuntana i pluges intenses. Hem començat el dia amb moltes temperatures per sobre dels 20 graus i avui els termòmetres es tornaran a disparar. Ho faran especialment a les comarques de Girona, on s'han activat avisos per calor intensa. A la tarda bufarà el vent del sud-oest, que precisament farà enfilar aquests termòmetres. Durant el matí predominarà el sol a tot arreu i a la tarda s'esperen alguns ruixats en punts del Pirineu, del Prepirineu, de la Catalunya Central i de les comarques de Girona. Localment poden ser intensos i anar acompanyats de tempesta, de calamarsa i de fortes ratxes de vent. Hi ha avisos per intensitat de pluja avui a la tarda al Ripollès, al Berguedà i també al Solsonès. La propera nit i matinada, les pluges guanyaran terreny i demà afectaran qualsevol punt del país. Són pluges que poden ser molt fortes i deixar aiguats importants. A més, aniran acompanyades de tempesta, de fortes ratxes de vent i de calamarsa. Hi ha avisos per intensitat de pluja a pràcticament tot el país, també al Baix Llobregat. A més, baixaran en picat les temperatures i bufaran el mestral i la tramuntana. Ho anirem seguint. Temperatures actuals, Barcelona entre 24 i 26 graus, Tarragona 24, 21 a Lleida, 19 a Girona, a Vic 18 graus, a Berga i Manresa 21, al Masnou 25, Arenys de Mar 23 i Abrera 22 graus.

I en aquest primer dia d'escola, el record ens ve gairebé fet a mida. Mecano publicava l'any 1982 No m'ensenyen la lecció, una cançó que retrata un adolescent cansat d'estudiar. Una petita rebel·lió contra les lliçons imposades. Just avui, que tornen les aules, recuperem aquesta cançó de Mecano, aquest tema que volem compartir amb tu. Una cançó d'aquest estudiant que somia en viatjar, descobrir món i fugir una mica de les expectatives dels adults. Per començar avui aquesta tornada a l'escola.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Seguim amb el sevillà Álvaro de Luna i una de les novetats que ens ha deixat aquest estiu. Llego tarde. Parla d'aquelles persones que reapareixen quan més les necessites. També de les segones oportunitats. Pop rock romàntic, emoció i una història de retrobament per continuar aquest matí del dimarts.

0: fem seguiment en aquest dimarts 8 de setembre de tornada a l'escola d'aquesta jornada de vaga dels docents. Les protestes dels docents en la jornada de vaga convocada el primer dia del curs escolar ha començat en diversos talls de trànsit als accessos de Barcelona, capitals de comarca i altres carreteres. Ara mateix actualitzem dades. Trams afectats. La C31 a l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits. Tallat. Autopista AP7 a Granollers en sentit Tarragona. Tallada. La C60 a Argentona en tots dos sentits. També tallada. I la Nacional 340 a Tarragona en tots dos sentits de la marxa. Tallada ara mateix per manifestants. Estem seguint aquesta programació especial de seguiment del programa Fórmula Matí sobre aquestes mobilitzacions. Els piquets i els talls de carrer no es limiten només a Barcelona. Hi ha protestes i manifestacions arreu de Catalunya. Per exemple, a Tarragona hi ha una concentració a aquesta hora que dificulta la mobilitat a la zona del polígon industrial Francolí. Els Mossos d'Esquadra han arribat a la Gran Via amb 6 furgones policials. Alguns sindicalistes asseguren que la intenció és desallotjar-los per obrir aquesta artèria principal per trànsit barceloní. Ens informaven fa una estona que al Baix Llobregat els docents han decidit tallar l'accés cap a la ronda, que ja situada a la ronda de la seu, a la rotonda de la seu Benesle, a Esplugues de Llobregat. Aquestes són les dades de les quals disposem. Tallada la AP7, Granollers, la Roca del Vallès. També ara mateix s'ha reobert, ens informen algunes vies, com les rondes, però continua tallada la C31 a l'Hospitalet de Llobregat. I també tallada la C60 a Argentona i, recordin, Nacional 340 a Tarragona. Més dades al butlletí de les 9.
1: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: A chatarrero del amor.
4: Chatarras Cao. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras Cao. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras Cao. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras Cao.
3: Chatarrero del amor.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i, una vegada estigui ple, trucar al 639-78-30-38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
5: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: Vols més clients? Vols més visibilitat?
9: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
8: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
9: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
8: Si tens un negoci a la comarca,
9: aquest és el teu moment.
8: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
0: Seguim amb una proposta ben actual de l'escena urbana catalana. Brezzi posa actitud, emoció i un punt de desconfiança. No prometo res. Una cançó sobre viure el moment sense vendre futurs, que potser no arribaran, eh? Directa, sincera i amb molta personalitat.

0: La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Seguim amb Sabor del Sud, amb Álvaro Díaz des de Huelva, que ens porta Mariposas en el aire. Una cançó estrenada aquest estiu que barreja la seva essència flamenca amb ritmes llatins i un aire molt més fresc i festiu, a més. Una proposta pensada per gaudir, deixar-se portar i mantenir encara ben viu l'esperit de l'estiu.

0: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
1: I si avui la calor encara apreta, aquesta ens ve gairebé perfecta. Banda Neon, Buos i Mon DJ converteixen un desamor en festa amb el ventilador, barrejant rumba, ritme i molt d'humor.

0: dos, tres, quatre.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Canviem de ritme amb una connexió entre Cádiz i Argentina. Abraham Mateo i Luque Rea uneixen els seus universos amb El Último Baile.
3: No

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya. Més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS demanen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja van anunciar que es desmarcava de la jornada d'avui. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe en total normalitat. Anna Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu d'aquestes noves mobilitzacions.
3: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
2: Pel que fa a les afectacions, hi ha diversos talls relacionats amb aquestes manifestacions. A la C58 a Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona, a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, entre la Pota Nord i la P20, també a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, entre la Pota Nord i la Ronda Litoral, i també a la B10 a la zona de la Barceloneta. També hi ha afectacions a la C32 a Argentona. A banda, una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat, sentit Barcelona, i provoca també retencions en aquest punt. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat no tenia cap informe que anticipés ni l'escala ni la possibilitat de l'assalt a Ceuta. I Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació davant la possibilitat que Volkswagen acabi fent desaparèixer la marca. Els sindicats alerten que la reducció de costos i inversions del grup posa en risc el futur industrial de Martorell i adverteixen que mantenir la fàbrica no garanteix el volum de llocs de treball. Per això demanen un front comú amb les administracions i plantegen alternatives, com ara acords amb altres fabricants. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest mes de setembre s'enceta un nou curs escolar, el curs 2026-2027. A Abrera, dijous 3 de setembre, ho va fer l'Escola Bressol Municipal Montpetit i aquest dimarts 8 de setembre comença a les escoles d'infantil i primària Francesc Platón i Sertí, Ernest Lluch i Josefina Ibáñez i l'ESO i Batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Educadora, es continua treballant en l'adequació i millora dels centres educatius durant els mesos de l'estiu i s'han realitzat diferents treballs als centres escolars per tal d'oferir als infants unes millors condicions educatives i d'aprenentatge. Al darrer curs es van instal·lar plaques fotovoltaiques a l'Escola Bressol Municipal Montpetit i a l'Escola Ernest Lluch i aquest estiu s'ha finalitzat la instal·lació d'un total de 427 plaques entre l'Escola Josefina Ibáñez, on s'han instal·lat 214, i l'Escola Francesc Platón i Sertí, amb 213 plaques més, que en els propers mesos suposarà un servei de més de 300 quilowatts i el desplegament de diferents actuacions en matèria d'autoconsum, sostenibilitat i eficiència energètica. Als exteriors dels edificis s'han dut a terme treballs de neteja als patis, com el desbrossament d'herbes, la neteja d'emburnals i les voreres i els perímetres de totes les escoles d'infantil i primària. També s'han omplert els sorrals i s'ha millorat el sauló en els paviments exteriors. Igualment, a tots els centres es fan tasques de manteniment a les cobertes dels edificis i també s'han netejat els baixants de les taulades. Als interiors dels centres s'han netejat en profunditat els diferents espais i els vidres i s'ha dut a a terme treballs de pintura. També s'ha repassat la soldadura de tots els perímetres i s'han revisat les frontisses. Quant a l'àmbit sanitari, anualment els centres educatius s'actua amb els plans de plagues, així com de control i prevenció de la legionel·losi. A més, a l'Escola Municipal de Música d'Abrera s'ha renovat i arranjat el sostre del centre polivalent del Rabato, on també s'ha renovat completament les màquines i el sistema de climatització del centre i de l'equipament, i s'estan instal·lant plaques fotovoltaiques que donaran servei a tot l'equipament municipal. I durant els mesos d'estiu també s'han renovat les senyals relatives a mobilitat i transport, de manera que s'ha detallat tant els espais reservats per a transport escolar, esporàdic o diari, així com els horaris i períodes en els que es pot aparcar lliurement en aquestes zones. Podeu consultar el detall de les actuacions realitzades als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha preparat la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya aquest divendres 11 de setembre. Enguany es comptarà amb les activitats tradicionals, com són l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, la ballada de sardanes Vila d'Abrera i una cantada de veneres amb ron cremat, i com a novetat hi haurà la participació del porronet i dels gegants d'Abrera. Totes les activitats estan obertes a la ciutadania i les detallem a continuació. Dins els actes de la Diada Nacional de Catalunya, des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza la tradicional ofrena floral institucional al monument de Rafael Casanova a partir de les 12 del migdia. Serà un acte, com deien, obert a la ciutadania, que es durà a terme amb diferents entitats i grups polítics del municipi. I seguidament es durà a terme la ballada de la sardana Vila d'Abrera. I enguany, com a novetat, es comptarà amb l'assistència i participació del porronet i dels gegants d'Abrera. D'altra banda, a partir de les 7 de la tarda, el grup Norai oferirà una cantada de veneres amb rom cremat que s'allargarà fins a 2:15 del vespre a la plaça de Rafael Casanova. Catalunya celebra l'11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya en record a la fi de la Guerra de Successió el 1714. De fet, es commemora una derrota on es van perdre les llibertats seculars. La capitulació de la ciutat enfront de les tropes de Felip V va tenir greus efectes sobre Catalunya, com ara la pèrdua de la sobirania nacional i les institucions del país, la implantació d'un nou règim polític i jurídic i la imposició d'una nova fiscalitat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Obrim la segona hora de Fórmula Matí amb dues cançons que ens porten cap a sonoritats actuals, també internacionals. Primer, 54 Ultra, crea una atmosfera suau i elegant amb el Tell Me, i després Will XO posa més ritme i actitud amb Masterpiece. Música nova per continuar acompanyant aquest dimarts de tornada a les aules.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Seguim amb Barry B i No pega igual, una cançó que parla d'aquell moment en què una relació continua, però ja res se sembla abans, com abans, eh? És pop urbà, amb emoció, un punt de nostàlgia per continuar aquest matí del 8 de setembre.

0: La ràdio que t'escolta. Ràdio Obrera.
1: Seguim amb el madrileny Adri Full, una proposta que encara respira estiu. Te molesto, una cançó desenfadada. Per posar una mica més de ritme al matí del dimarts.
2: Salir de vacaciones en el pueblo, que si pasa yo me quito el sombrero. Con la resaca salir para el fresco, perdona si voy pedo y te molesto.

0: pop urbà amb sentiment, hi ha aquesta miqueta de tensió emocional.
1: Ràdio Obrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioobrera.cat i la nostra aplicació gratuïta.

de 10 ja del matí. I avui, que per molts és primer dia de classe, el record ens ve gairebé sol en aquest punt del programa, perquè Farruko va jugar amb el món de l'institut, les normes i aquella actitud una mica rebel al tema escola superior. I va portar al seu terreny urbà i amb molt de caràcter aquesta cançó. Des de Puerto Rico, un tema, la cançó que avui encaixa especialment bé amb la tornada a les aules.

0: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.
1: Seguim amb Becky G i una de les peces destacades del seu nou disc, Baraja Bendita. Xula, la californiana juga amb aquesta paraula que pot ser afecte, complicitat i també una declaració de seguretat d'una mateixa, eh?

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Ara arriba una proposta íntima, atmosfèrica. Alba Morena ens porta al mar. Una cançó que parla de buscar refugi, calma i espai quan tot al voltant pesa una mica massa. Sensibilitat, emoció i un so molt personal.

0: ràdio més propera. Ràdio Obrera.
1: Seguim amb una novetat molt recent d'Alba Reig, l'artista de la cantina, que molts coneixereu també per la seva etapa a Sweet California, estrenava aquest agost Menos Mal, una nova peça dins del seu projecte en solitari.

0: dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: És la nova cançó del colombià Camilo, primer avançament de Para cuando sean mayores, el nou disc que publica demà 9 de setembre. La més nova de Camilo, El árbol. Tengo en la...

0: Ràdio Obrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.
1: Arribem a les 10 amb l'Alfred García des del Prat de Llobregat. Vine'm a buscar.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya amb més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga també del personal educatiu. La USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja van anunciar que es desmarcava d'aquesta jornada. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe amb normalitat. Ana Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu de les noves reivindicacions.
3: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
2: Pel que fa a les afectacions, hi ha hagut talls a la ronda litoral, la ronda de dalt, la C58 a Sant Quirze del Vallès, la C32 a Argentona i Mataró, i també la P7 a Granollers i la Roca del Vallès, i a la Nacional 340 a Tarragona. La policia ha impedit el tall de la C55 a Manresa i els docents tampoc han aconseguit bloquejar els accessos al port de Tarragona. A les 9 del matí s'han aixecat els talls de la P7 a Granollers i també de la Nacional 340, volien dir, a Tarragona. I pel que fa a la resta d'afectacions de la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida. També una avaria, la C31 a Badalona, deixa un carril tallat en sentit Barcelona. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac, a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta al terra i també restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que de moment encara no hi consten detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Coincidint amb l'inici del curs escolar, des de l'Ajuntament d'Abrera es presenta el catàleg d'activitats educatives Abrera Educadora, una nova eina adreçada als centres educatius del municipi que recull i posa a l'abast de la comunitat educativa la gran oferta d'activitats, tallers i recursos educatius que s'ofereixen des de les diferents àrees i serveis municipals. La guia neix amb l'objectiu d'acompanyar els centres educatius en la tasca que desenvolupen en el seu dia a dia, facilitant-los una visió conjunta i transversal de tots els recursos i propostes educatives que poden sol·licitar i desenvolupar al llarg del curs. El catàleg d'activitats educatives Abrera Educadora inclou més de 80 activitats i propostes impulsades des de les diferents àrees de l'Ajuntament d'Abrera i vinculades a diferents àmbits i interessos educatius. Es tracta d'una oferta adreçada a totes les etapes educatives i edats, amb activitats pensades per donar resposta a les diferents necessitats i interessos dels centres i el seu alumnat. La guia compila activitats que ja es venien desenvolupant des de l'Ajuntament i incorpora també noves propostes, ampliant així l'oferta educativa municipal a disposició dels centres. D'aquesta manera, cada curs els centres educatius rebran el catàleg actualitzat i podran planificar i sol·licitar les activitats de manera coordinada d'acord amb les seves necessitats i programació. Els centres podran sol·licitar tantes activitats com considerin necessàries sense límit en funció de les seves necessitats i interessos educatius. El catàleg d'activitats educatives Abrera Educadora és una proposta transversal que posa en valor la tasca que desenvolupen les diferents àrees i serveis municipals en l'àmbit educatiu educatiu. Així, la guia vol ser una eina útil per continuar treballant conjuntament amb els centres educatius i avançant la construcció de l'Abrera del present i del futur. Entre els recursos i serveis que formen part d'aquesta xarxa educativa hi ha, entre d'altres, els serveis de les persones, els serveis tècnics, la policia local, el servei socioeducatiu d'Abrera, el Cabal Baix, la xarxa Violeta d'Abrera, l'aula d'adults i l'escola municipal de música, així com els centres educatius i la SAFA del municipi. La guia també incorpora un apartat final d'informació d'interès amb els principals contactes i recursos que poden ser d'utilitat per als centres educatius. Finalment, la iniciativa incorpora un apartat de valoració i propostes de millora amb l'objectiu de conèixer l'opinió dels centres educatius sobre la utilitat de la guia i continua millorant i ampliant l'oferta en properes edicions. Amb aquesta nova eina, des de l'Ajuntament d'Abrera reafirma el compromís amb l'educació i amb el treball conjunt amb els centres educatius i tota la comunitat educativa del municipi.
0: Abrera Informació. Educació.
4: Tot a punt perquè comencin les inscripcions per als cursos trimestrals de català de l'Oficina de Català d'Abrera del Consorci per la Normalització Lingüística, que ofereix cursos a nivell bàsic, concretament el nou curs 2026-2027, compta amb un curs bàsic 1 presencial que s'impartirà els dimarts i dijous de 9:45 a 11:45, dirigit a persones alfabetitzades en alfabet llatí, no catalanoparlants, al qual l'alumnat tindrà un primer contacte amb el català i assolirà un vocabulari bàsic per al seu dia a dia. I un curs bàsic 3, semivirtual, que s'impartirà els dilluns de 10 a 12 amb classe virtual dirigit a persones que ja han completat el nivell bàsic 2 de català o bé han fet una prova de col·locació i els ha indicat que aquest és el seu nivell. Aquest curs es fan el 50% de les classes en directe de manera virtual i el 50% de treball autònom. Els cursos són trimestrals, començaran el dilluns 28 o dimarts 29 de setembre i acabaran el desembre. Les dates per inscriure's a aquests cursos són les següents. Dilluns 14 i dimarts 15 de setembre, matrícula preferent per a alumnat que ha fet un curs els últims 12 mesos. Dimecres 16 de setembre, matrícula general dels cursos inicial i bàsic. Dijous 17 i divendres 18 de setembre, matrícula general de tots els cursos, excepte el C2. I dilluns 21 de setembre, matrícula general de tots els cursos, des de l'A1 fins al C2. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment a l'Oficina de Català d'Abrera, on també podeu sol·licitar cita i informació si necessiteu fer una prova de nivell. Podeu contactar-hi presencialment al carrer del Rosers, número 1, trucant al 634-757-200 o enviant un correu electrònic a abrera@cpnl.cat. També podeu consultar a les xarxes socials a Facebook i Instagram al perfil @ocdabrera.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Durant els mesos de setembre i octubre continuarà el cicle d'humor d'Abrera 2026, del qual, juntament amb el cicle de teatre familiar, ja han gaudit més de 1.200 persones. Així, divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa presentarà el monòleg Escocia, el seu espectacle més madur, basat en la lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa, condició que li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. I el divendres 23 d'octubre, gaudirem amb el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón, que ens portaran un viatge únic a través de l'humor i les vivències d'una de les figures més icòniques de la comèdia espanyola. Tots els espectacles tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través de la plataforma de Nox Produccions. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

Després dels informatius, ens atem una nova hora en aquest dimarts 8 de setembre, el dia de tornada a l'escola per a molts, però amb l'estiu encara ben present. Comencem amb Bruno Mars, que sorprèn cantant completament en castellà Lo arriesgo todo, i després Alejandro Bejarano ens porta a la carretera, una proposta amb aire de viatge.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
2: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34.

0: 4 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
2: Seguim amb una col·laboració que ha sorprès mig món. Beyoncé celebra els 20 anys de B-Day, recuperant Get Me Body i transformant-la en Cuerpo Tumbao, al costat de Maluma. També fan un homenatge a Celia Cruz amb un fragment de La Negra Tiene Tumbao.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Seguim amb el sevillà Àlex Ortiz. Està celebrant més de 25 anys de trajectòria i ho fa estrenant música nova amb Me estoy quitando de ti. Rumba, pop i desamor amb molt de caràcter. Deixa enrere

0: Les 10 i 30 minuts i avui, 8 de setembre, amb la tornada a l'escola ben present, recuperem una cançó que encaixa especialment bé amb aquest dia. Joan Manel Serrat dedicada cançó per la meva mestra, aquella figura que va molt més enllà d'ensenyar una lliçó, la persona que acompanya, educa i deixa empremta en els primers anys de vida. Un record tendre per a totes les mestres que avui també tornen a les aules. Serrat, cançó per la meva mestra.
1: Temps fa temps hi havia vostè

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Seguim amb un grup que ja forma part de la història del nostre país, Camela. Manté intacta aquella barreja de romanticisme, sentiment, amb aquest Tu mirada. Una cançó que parla d'atracció, emocions intenses. Camilla de les 11 del matí. Bon dia i bon dimarts. Bona tornada a l'escola a tothom.

que vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
4: Seguim amb el gallec Andrés Suárez i una cançó que parteix d'una història real. Habitación 517, recordo una nit viscuda en un hotel de Santiago de Compostela, una trobada intensa però destinada a no durar.

0: la millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.
1: Posem ara una mica més d'intensitat amb una connexió entre Espanya i Xile. Cano s'ajunta amb Kid Voodoo a Otro de Tequila, una novetat estrenada fa pocs dies que converteix un desamor en una nit de copes, records i ganes d'oblidar.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Seguim amb dues de les artistes més potents, Anna Mena i Lola Índigo.

0: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
0: Marquem la diferència.
2: Seguim amb una cançó que encaixa perfectament bé en aquesta recta final d'estiu. Carlos Amnes converteix Arenal Sound en un record dels primers festivals, dels amors intensos i d'aquells estius que amb els anys acaben vivint més a la memòria que al present.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu que ha obtingut un seguiment del 2%, del 20% dels centres informats. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol. En total estaven convocats més de 94.000 professionals, tot i que molts docents volien respectar el primer dia de curs, mentre que l'escola concertada també fa classe amb total normalitat. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i Mataró, a l'AP7 a Granollers i també a la Roca del Vallès i finalment a la Nacional 340 a Tarragona. Pel que fa a les afectacions en aquests moments a la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida i també una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona. I Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques per sobre dels resultats estatals i de l'OCDE. Per la seva banda, l'OCDE ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals perquè la mostra no és representativa, mentre que el Ministeri d'Educació sí que n'ha inclòs els resultats. Ho ha explicat el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
3: Catalunya, com Múrcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
2: I a banda, el govern aprovarà avui un nou reglament de compra pública corporativa per guanyar eficiència i estalvi. La nova marca Catalunya Compra Pública gestionarà de manera obligatòria les compres de béns, serveis i obres dels 16 departaments de la Generalitat, una vintena d'entitats autònomes i del Servei Català de la Salut. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta a terra i restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que encara no hi consta cap detingut.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. S'enceta el nou curs escolar 2026-2027 i un any més. Des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'escola Francesc Platon i Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà, com ara Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat. A motiu de les obres d'urbanització de l'entorn del casal social de Can Vilalba, es traslladà la parada número 5 del transport escolar situada anteriorment a l'ambulatori de Can Vilalba i que ara es desplaça uns metres fins a la parada Marquesina situada a l'entrada del barri a l'avinguda de la Circunvalació, corresponent a la parada del bus urbà. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les famílies que disculpin les molèsties que aquest trasllat els pugui ocasionar. L'alumnat de l'escola Francesc Platon i Sertí, d'I3 a 6è de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants a cadascuna de les rutes. Mentre que en el cas dels alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als mateixos barris, les rutes que utilitzaran seran les 105 i les 106, amb un total de 128 places disponibles distribuïdes també en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del Servei de Transport Escolar, Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització d'aquest servei. En aquest sentit, des del consistori s'ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del servei, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i les condicions òptimes per a l'alumnat abrerenc. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer del Rosers número 1, trucant al 93 770 47 32 en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 4:45 a 7. I podeu consultar tota la informació sobre les rutes i els horaris de les diferents parades del transport escolar d'Abrera al web municipal abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Protecció Civil.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a la ciutadania molta precaució i extremar les mesures de protecció davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya de pluges intenses que poden afectar Abrera i tota la comarca del Baix Llobregat aquest dimecres 9 de setembre, que poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Abans que comencin les pluges, és recomanable que reviseu la teulada i mantingueu nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment als patis o als terrats dels edificis, per evitar inundacions. En soterranis i locals amb possibilitats d'inundació, cal que prevegueu mesures de protecció. També cal evitar aparcar els vehicles en les rieres, especialment en les zones properes a la desembocadura, on més cabal i amb més força es pot acumular. Un cop comencin les pluges, s'aconsella no romandre a prop de lleres, rius i iguals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli importar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques i extremeu les precaucions en les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Per a qualsevol emergència, recordem, el telèfon al que heu de trucar és el 112. També podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Podeu consultar tots els consells als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Un any més torna el 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera, una de les cites culturals més arrelades al municipi i a la comarca, impulsades des del Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera. Del dimarts 1 al dimarts 29 de setembre, amb 2 dies inclosos, les companyies de teatre amateur que ho vulguin es podran inscriure al certamen. Les representacions del 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera tindran lloc els diumenges 24 de gener, 7 de febrer, 21 de febrer, 7 de març, 21 de març i 5 d'abril a les 6 de la tarda a la sala municipal d'Abrera, i l'entrega de premis i trofeus se celebrarà el diumenge 25 d'abril de 2027. Un cop passat aquest termini, el jurat seleccionador triarà les 6 propostes presentades que les espectadores i espectadors podran veure a la sala municipal. Podeu accedir al tràmit d'inscripció i a la convocatòria de les bases als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Ens anem al programa amb una informació del temps d'última hora, perquè el Meteocat acaba de pujar el nivell dels seus avisos per intensitat de pluja de cara a demà, fent que el Baix Llobregat, el Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf i el Vallès Occidental estan en nivell vermell. Localment es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb fenòmens de temps violent. Atenció, s'acaba d'activar el nivell màxim, el nivell vermell, al Baix Llobregat, per pluja molt forta a la cara demà. Ara, Anibisuit, Adiós con Alegría i CH, 3 estius.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Seguim amb una cançó que porta més de 4 dècades.

11 i 30 minuts, 28 graus, i avui amb la tornada a l'escola no podia faltar aquest record. Gary Lowe va portar la Colegiala fins al número 1 a Espanya, però l'any 1984. Déu-n'hi-do, eh? Convertint una antiga cúmbia peruana en tot un clàssic de l'italodisco. Llibre sota el braç, aire vuitanter i una melodia que encara avui desperta records. Una manera ben diferent de posar banda sonora aquest primer dia de classe.

0: La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Seguim allargant l'ambient d'estiu amb César AC, el dominicà Fuego y Toro a Bandolerita. Una col·laboració de pop llatí amb pulsació molt urbana, festa i molt de moviment. Una combinació feta per mantenir el ritme ben amunt.

Jo trio Ràdio Obrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Obrera. Tria-la.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Seguim amb una de les novetats més personals d'Antonio José. El cordobès va escriure No queden ni paraules al Pantano de San Juan, abans dels greus incendis que van afectar la Sierra Oeste de Madrid aquest estiu. La cançó parla d'una relació que es trenca de cop, d'aquell moment en què ja no saps ni què dir ni com reaccionar. I la història encara té més pes. L'artista ha decidit destinar tots els beneficis d'aquest tema a la reforestació de la zona afectada pels incendis. Desamor convertit també en solidaritat. L'escoltem des del principi.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
3: a radioobrera.cat i a la nostra app.
4: Seguim amb Clàudia Arenas, una cançó que parla d'aquella atracció que costa controlar, com un imant.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Una col·laboració intensa, elegant, amb molta química. Arcángel i Ricky Martin cantant Lluvia, un so sensual i melòdic.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Eh, un delirio, Chris Lora ens acompanyarà fins al punt del migdia amb aquesta proposta que aposta pel ritme i una energia molt de pista, molt de ballar.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí. Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules amb una vaga de personal educatiu. Les protestes han recorregut avui diferents capitals i carreteres i acabaran amb macroassemblees a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, entre altres punts, per decidir les properes accions reivindicatives. A Lleida, els manifestants s'han reunit a la plaça Paeria, mentre que a Tarragona els Mossos han bloquejat l'accés dels docents a l'A7. El Departament de L'educació xifra el seguiment de la vaga en un 2%, tot i que les dades només corresponen al 20,49% dels centres públics. Els sindicats, que reclamen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals, asseguren que estan disposats a reprendre les negociacions amb el govern. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, aquest matí hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i també a l'AP7 a Granollers. Encara ara hi ha afectacions a la Nacional 340 a Amposta. I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, una avaria a la C31 a Badalona continua deixant un carril tallat en sentit Barcelona. També una altra avaria, en aquest cas a la C25, a Sant Hilari Sacalm, ha deixat un carril tallat en sentit Lleida. I, de fet, Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes, fet que ha generat molta polèmica aquests darrers mesos. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques, per sobre dels resultats estatals. A banda, el Ministeri d'Educació ha inclòs els resultats amb una advertència. Ho ha explicat avui el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
3: Catalunya, como Murcia, como Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
2: Tot i això, l'OCDE sí que ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals. I el govern de la Generalitat aprovarà avui el sostre de despesa per als pressupostos del 2027, que serà de 43.191 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'any passat. L'augment permetrà prioritzar àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i també l'economia. Un cop aprovat, el govern haurà de negociar els suports polítics, especialment amb Esquerra i els Comuns.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text i el material autoeditat, l'ordinador, tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera data 1 de gener de 2026 i matriculat en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 fins a quart d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de la SAFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, com ara el centre educatiu o AFA en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. També es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. I per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut també és del 50% del cost del material didàctic. Es recomana a les famílies que per formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el Servei d'Atenció Ciutadana al 93 770 03 25. I en cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial, es recomana demanar cita prèvia. Des de l'Ajuntament també s'informa que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma d'avals a l'alumnat de primària i secundària. Per això es recomana que si ja fan ús o tenen la voluntat de fer ús de l'ajut que proporciona l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres en material autoeditat, és preferible que aquests avals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius, entre d'altres. Tornem a recordar, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut es podrà presentar fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Educació.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per a infants de 3 i 4 i 5. Educació musical per a infants joves, persones adultes i gent gran. Educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es podran formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabat 1, de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9 de la tarda. Per a més informació, podeu contactar-hi trucant al 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripció per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, un curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme, concretament, del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. D'altra banda, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador o vetlladora escolar, que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys, inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitats del vetllador o vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, estratègies d'acompanyament a l'alumnat i tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació a través del Servei de Promoció Econòmica ubicat a la primera planta del mercat municipal, trucant al 93 770 0102 a l'horari d'atenció a ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2 quarts de 5 a 7 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Entrem al tram final del programa amb dues cançons que juguen amb emocions ben diferents. Primer, Art de Bogotà posa tota la seva intensitat a El Club de la Gente Sola, una història sobre la soledat que queda després d'una ruptura i aquell espai estrany on encara conviuen els records i el buit. I després Cupido s'ajunta amb l'Orna amb Troleo, molt més irònica, desenfadada, amb picar baralles de parella, llenguatge de xarxes i aquell punt entre amor i caos.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
1: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Seguim amb sabor caribeny des de Barranquilla. Ària Vega converteix Tototó Maes 4 en tota una celebració de les seves arrels. Aquella energia tan pròpia de la costa colombiana. Molt de ritme i molta identitat.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.

dos quarts d'una i en aquest primer dia a l'escola recuperem una cançó que avui ens encaixa especialment bé. Lola Índigo, Tini i Belinda convertien la niña de la escuela en una història de superació, aquella adolescent insegura que no acabava d'encaixar i que amb el temps aprèn a valorar-se i a confiar en ella mateixa. De fet, Belinda va explicar que connectava molt amb el tema perquè durant l'adolescència també va patir inseguretats i burles a l'escola. Avui la tornem a fer sonar amb un missatge que continua ben vigent. Créixer també és aprendre a estimar i qui ets.

0: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Seguim amb una cançó que molts reconeixereu des dels primers compassos. Aurora Codazzi recupera Yo no te pido la luna, tot un clàssic dels anys 80, i el porta a un terreny més actual. Una nova vida, però una melodia que continua despertant records.

0: a chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
8: Ha estat un plaer acompanyar-te en aquest dimarts. És 8 de setembre. Recordeu que s'ha activat el nivell vermell al màxim per precipitacions localment molt fortes o torrencials al Baix Llobregat a partir d'aquesta matinada. Precaució.

Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Tret de sortida del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornen a les aules i amb una vaga del personal educatiu. Les protestes han recorregut diferents capitals i carreteres i acabaran amb macroassemblees a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, entre altres punts, per decidir les properes accions reivindicatives. El Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga en un 9%, tot i que les dades només corresponen al 20% dels centres públics. I també en educació, Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes, fet que ha generat molta polèmica els darrers mesos. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques, per sobre dels resultats estatals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha comparegut, de fet, per explicar els resultats i ha afirmat que des del govern es vol obrir un nou espai de debat on prenguin part tots els actors, incloses famílies, per discutir quin ha de ser el futur de l'educació a Catalunya.
3: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra, amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
2: Aquest curs el departament vol reforçar especialment la competència lectora i oral i racionalitzar l'ús de pantalles amb especial atenció a la intel·ligència artificial i les xarxes socials. I el govern de la Generalitat aprovarà el sostre de despesa per als pressupostos del 2027, que serà de 43.190 milions d'euros, gairebé un 5% més que aquest any. L'augment permetrà prioritzar àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i també l'economia. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i durant dimecres. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa i fortes ratxes de vent i el perill màxim de 5 sobre 6 se situa a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Garraf, el Baix Llobregat i també al Vallès Occidental, on es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. També es preveuen acumulacions de més de 90 litres en 3 hores en diversos punts del Pirineu, de la Catalunya Central, el litoral i també el prelitoral. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Coincidint amb l'inici del curs escolar, des de l'Ajuntament d'Abrera es presenta el catàleg d'activitats educatives Abrera Educadora, una nova eina adreçada als centres educatius del municipi que recull i posa a l'abast de la comunitat educativa la gran oferta d'activitats, tallers i recursos educatius que s'ofereixen des de les diferents àrees i serveis municipals. La guia neix amb l'objectiu d'acompanyar els centres educatius en la tasca que desenvolupen en el seu dia a dia, facilitant-los una visió conjunta i transversal de tots els recursos i propostes educatives que poden sol·licitar i desenvolupar al llarg del curs. El catàleg d'activitats educatives Abrera Educadora inclou més de 80 activitats i propostes impulsades des de les diferents àrees de l'Ajuntament d'Abrera i vinculades a diferents àmbits i interessos educatius. Es tracta d'una oferta adreçada a totes les etapes educatives i edats, amb activitats pensades per donar resposta a les diferents necessitats i interessos dels centres i el seu alumnat. La guia compila activitats que ja es venien desenvolupant des de l'Ajuntament i incorpora també noves propostes, ampliant així l'oferta educativa municipal a disposició dels centres. D'aquesta manera, cada curs els centres educatius rebran el catàleg actualitzat i podran planificar i sol·licitar les activitats de manera coordinada d'acord amb les seves necessitats i programació. Els centres podran sol·licitar tantes activitats com considerin necessàries sense límit en funció de les seves necessitats i interessos educatius. El catàleg d'activitats educatives Abrera Educadora és una proposta transversal que posa en valor la tasca que desenvolupen les diferents àrees i serveis municipals en l'àmbit educatiu educatiu. Així, la guia vol ser una eina útil per continuar treballant conjuntament amb els centres educatius i avançant la construcció de l'Abrera del present i del futur. Entre els recursos i serveis que formen part d'aquesta xarxa educativa hi ha, entre d'altres, els serveis de les persones, els serveis tècnics, la policia local, el servei socioeducatiu d'Abrera, el Cabal Baix, la xarxa Violeta d'Abrera, l'aula d'adults i l'escola municipal de música, així com els centres educatius i la SAFA del municipi. La guia també incorpora un apartat final d'informació d'interès amb els principals contactes i recursos que poden ser d'utilitat per als centres educatius. Finalment, la iniciativa incorpora un apartat de valoració i propostes de millora amb l'objectiu de conèixer l'opinió dels centres educatius sobre la utilitat de la guia i continuar millorant i ampliant l'oferta en properes edicions. Amb aquesta nova eina, des de l'Ajuntament d'Abrera reafirma el compromís amb l'educació i amb el treball conjunt amb els centres educatius i tota la comunitat educativa del municipi.
0: Abrera Informació. Educació.
4: Tot a punt perquè comencin les inscripcions per als cursos trimestrals de català de l'Oficina de Català d'Abrera del Consorci per la Normalització Lingüística, que ofereix cursos a nivell bàsic. Concretament, el nou curs 2026-2027 compta amb un curs bàsic 1 presencial que s'impartirà els dimarts i dijous de 9:45 a 11:45, dirigit a persones alfabetitzades en alfabet llatí, no catalanoparlants, al qual l'alumnat tindrà un primer contacte amb el català i assolirà un vocabulari bàsic per al seu dia a dia. I un curs bàsic 3, semivirtual, que s'impartirà els dilluns de 10 a 12 amb classe virtual dirigit a persones que ja han completat el nivell bàsic 2 de català o bé han fet una prova de col·locació i els ha indicat que aquest és el seu nivell. Aquest curs es fan el 50% de les classes en directe de manera virtual i el 50% de treball autònom. Els cursos són trimestrals, començaran el dilluns 28 o dimarts 29 de setembre i acabaran el desembre. Les dates per inscriure's a aquests cursos són les següents: dilluns 14 i dimarts 15 de setembre, matrícula preferent per a alumnat que ha fet un curs els últims 12 mesos. Dimecres 16 de setembre, matrícula general dels cursos inicial i bàsic. Dijous 17 i divendres 18 de setembre, matrícula general de tots els cursos, excepte el C2. I dilluns 21 de setembre, matrícula general de tots els cursos, des de l'A1 fins al C2. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment a l'Oficina de Català d'Abrera, on també podeu sol·licitar cita i informació si necessiteu fer una prova de nivell. Podeu contactar-hi presencialment al carrer del Rosers, número 1, trucant al 634-757-200 o enviant un correu electrònic a abrera@cpnl.cat. També podeu consultar a les xarxes socials a Facebook i Instagram al perfil @ocdabrera.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Durant els mesos de setembre i octubre continuarà el cicle d'humor d'Abrera 2026, del qual, juntament amb el cicle de teatre familiar, ja han gaudit més de 1.200 persones. Així, divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa presentarà el monòleg Escocia, el seu espectacle més madur, basat en la lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa, condició que li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. I el divendres 23 d'octubre, gaudirem amb el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón, que ens portaran un viatge únic a través de l'humor i les vivències d'una de les figures més icòniques de la comèdia espanyola. Tots els espectacles tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través de la plataforma de Nox Produccions. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
6: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
5: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
9: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
8: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
9: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
8: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
10: Come on, swinging. I am Chino. Pitbull. Wiz Khalifa.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment, Ràdio Abrera.
2: T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos, avui no em fiava i mos hem retrobat.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, amb més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu. Les protestes han recorregut diferents capitals i carreteres i acabaran amb macroassemblees a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, entre altres punts, per decidir les properes accions reivindicatives. El Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga en un 9%, tot i que les dades només corresponen al 65% dels centres públics. També en educació, Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades de l'informe PISA del 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes, fet que ha generat molta polèmica els darrers mesos. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques, totes elles per sobre dels resultats estatals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha comparegut per valorar els resultats i ha afirmat que des del govern es vol obrir un nou espai de debat on prenguin part tots els actors, incloses les famílies que hi tenen molt a dir per discutir quin ha de ser el futur de l'educació de Catalunya. Escoltem a la consellera Niubó.
3: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
2: Aquest curs, el departament vol reforçar especialment la competència lectora i oral i racionalitzar l'ús de pantalles, amb especial atenció a la intel·ligència artificial i a les xarxes socials. I el govern de la Generalitat aprovarà el sostre de despesa per als pressupostos del 2027, que serà de 43.191 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'any passat. L'augment permetrà prioritzar àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i l'economia. Un cop aprovat, el govern haurà de negociar els suports polítics, especialment amb Esquerra i els comuns, per tirar endavant els nous comptes. Els pressupostos no incorporen encara els 4.700 milions d'euros addicionals que Catalunya rebria amb el nou sistema de finançament i que s'haurien d'afegir posteriorment si s'acaba aprovant. I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i durant demà dimecres. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa i fortes ratxes de vent i el perill màxim de 5 sobre 6 se situa a les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. S'enceta el nou curs escolar 2026-2027 i un any més. Des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platoni Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà, com ara Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat. A motiu de les obres d'urbanització de l'entorn del Casal Social de Can Vilalba, es traslladarà la parada número 5 del transport escolar situada anteriorment a l'ambulatori de Can Vilalba i que ara es desplaça uns metres fins a la parada Marquesina situada a l'entrada del barri a l'avinguda de la Circunvalació corresponent a la parada del bus urbà. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les famílies que disculpin les molèsties que aquest trasllat els pugui ocasionar. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sertí, d'I3 a 6è de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants a cadascuna de les rutes. Mentre que en el cas dels alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als mateixos barris, les rutes que utilitzaran seran les 105 i les 106, amb un total de 128 places disponibles distribuïdes també en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del Servei de Transport Escolar, Montbus, des de l'inici de la prestació del servei Fa dos anys, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització d'aquest servei. En aquest sentit, des del consistori s'ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del servei, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i les condicions òptimes per a l'alumnat abrerenc. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer del Rosers número 1, trucant al 93 770 47 32 en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2:45 a 7. I podeu consultar tota la informació sobre les rutes i els horaris de les diferents parades del transport escolar d'Abrera al web municipal abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Protecció Civil.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a la ciutadania molta precaució i extremar les mesures de protecció davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya de pluges intenses que poden afectar Abrera i tota la comarca del Baix Llobregat aquest dimecres 9 de setembre, que poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Abans que comencin les pluges, és recomanable que reviseu la teulada i mantingueu nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment als patis o als terrats dels edificis, per evitar inundacions. En soterranis i locals amb possibilitats d'inundació, cal que prevegueu mesures de protecció. També cal evitar aparcar els vehicles en les rieres, especialment en les zones properes a la desembocadura, on més cabal i amb més força es pot acumular. Un cop comencin les pluges, s'aconsella no romandre a prop de lleres, rius i guals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli importar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques i extremeu les precaucions en les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Per a qualsevol emergència, recordem, el telèfon al que heu de trucar és el 112. També podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Podeu consultar tots els consells als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Un any més torna el 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera, una de les cites culturals més arrelades al municipi i a la comarca, impulsades des del Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera. Del dimarts 1 al dimarts 29 de setembre, amb dos dies inclosos, les companyies de teatre amateur que ho vulguin es podran inscriure al certamen. Les representacions del 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera tindran lloc els diumenges 24 de gener, 7 de febrer, 21 de febrer, 7 de març, 21 de març i 5 d'abril, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. I l'entrega de premis i trofeus se celebrarà el diumenge 25 d'abril de 2027. Un cop passat aquest termini, el jurat seleccionador triarà les 6 propostes presentades que les espectadores i espectadors podran veure a la Sala Municipal. Podeu accedir al tràmit d'inscripció i a la convocatòria de les bases als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
5: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
1: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
5: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
1: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
1: Abrera, municipi que cuida.
8: Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
9: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

go. It ain't no country club either.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Inici de curs absolutament atípic, en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior a altres jornades del 9%, segons el govern, i els sindicats, que xifren en un 30%, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada de curs per llançar aquest pols al govern, el que li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
2: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
3: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa, i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies, que tenen molt a dir.
1: Més temes. El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern, això sí, ha descartat avui presentar-los aquests del 2027. I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, recordem-ho, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. I alerta perquè el Meteocat ha emès una alerta vermella de 5 sobre 6 per intensitat de pluja demà dimecres a les comarques del Baix i el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i és possible d'algun fenomen de temps violent. Acabem parlant del Barça. Vol tornar a regnar a Europa. El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Champions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal, que a més opta pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Aquest mes de setembre s'enceta el nou curs escolar 2026-2027. Abrera, el dijous 3 de setembre passat, ho va fer l'Escola Bressol Municipal Montpetit, i aquest dimarts 8 de setembre ho han fet les escoles d'infantil i primària Francesc Platón i Sartí, Ernest Lluch i Josefina Ibáñez, i l'ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera. Amb motiu de les obres d'urbanització de l'entorn del Casal Social de Can Vilalba, a partir d'aquest dimarts 8 de setembre, dia de l'inici del nou curs escolar, es trasllada la parada número 5 del transport escolar situada actualment a l'ambulatori de Can Vilalba. La parada es desplaça uns metres fins a la parada Marquesina, situada a l'entrada del barri, a l'avinguda de la Circunvalació. Es prega a les famílies que disculpin les molèsties que aquest trasllat els pugui ocasionar. Amb el nou projecte d'urbanització de l'entorn del Casal Social de Can Vilalba, s'inverteix en la millora dels accessos i la mobilitat amb la creació de dues noves rotondes, i es renova el parc de Can Vilalba amb nous elements i actuacions proposades pel veïnat. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el Mar de l'Abrera Educadora es continua treballant en l'adequació i millora dels centres educatius, i durant els mesos de l'estiu s'han realitzat diferents treballs als centres escolars per tal d'oferir als infants unes millors condicions educatives i d'aprenentatge. Al darrer curs es van instal·lar plaques fotovoltaiques a l'Escola Bressol Municipal Montpetit i a l'Escola Ernest Lluch, i aquest estiu s'han finalitzat la instal·lació d'un total de 427 plaques entre l'Escola Josefina Ibáñez, 214, i l'Escola Francesc Platón i Sartí, 213 plaques Hores, que en els propers mesos suposarà un servei de més de 300 kilobytes i el desplegament de diferents actuacions en matèria d'autoconsum, sostenibilitat i eficiència energètica. Als exteriors dels edificis s'han dut a terme treballs de neteja als patis com el desbrossament d'herbes, la neteja d'embornals i de les voreres dels perímetres a totes les escoles d'infantil i primària. També s'han omplert els sorrals i s'ha millorat el sauló en els paviments exteriors. Igualment, a tots els centres es fan tasques de manteniment a les cobertes dels edificis i també s'han netejat els baixants de les teulades. Als interiors del centre s'han netejat en profunditat els diferents espais i els vidres i dut a terme treballs de pintura. També s'ha repassat la soldadura de tots els perímetres i s'han revisat les frontisses. Quan a l'àmbit sanitari anualment als centres educatius s'actua amb els plans de plegats, així com de control i prevenció de la legionel·losi. A més, a l'Escola Municipal de Música d'Abrera s'ha renovat i arranjat el sostre del centre polivalent del Rabató, s'ha renovat completament les màquines i el sistema de climatització del centre i de l'equipament i s'estan instal·lant plaques fotovoltaiques que donaran servei a tot l'equipament municipal. I durant els mesos d'estiu també s'han renovat les senyals relatives a la mobilitat i transport, de manera que s'ha detallat tant els espais reservats per transport escolar, esporàdic o diari, així com els horaris i períodes en què es pot aparcar lliurement en aquestes zones. Podeu consultar el detall de les actuacions realitzades als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha preparat la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya aquest divendres 11 de setembre de 2026. Enguany es compta amb les activitats tradicionals, com som l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, la ballada de sardanes Vila d'Abrera i una cantada de veneres amb ron cremat i, com a novetat, hi haurà la participació del Porronet i dels Gegants d'Abrera. Totes les activitats estan obertes a la ciutadania i les detallem a continuació. Dins dels actes de la Diada Nacional de Catalunya, des de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tradicional ofrena floral institucional al monument de Rafael Casanova a partir de les 12 del matí. Serà un acte obert a la ciutadania que es durà a terme amb diferents entitats i grups polítics del municipi. Seguidament es durà a terme la ballada de la sardana Vila d'Abrera. I enguany, com a novetat, com dèiem, es comptarà amb l'assistència i participació del Porronet i dels Gegants d'Abrera. D'altra banda, a partir de les 7 de la tarda, el grup Norai ens oferirà una cantada de veneres amb ron cremat que s'allargarà fins a 8:45 del vespre a la plaça de Rafael Casanova. L'activitat és gratuïta. Catalunya celebra l'11 de setembre, la Diada Nacional del Territori, en record a la Guerra de Fi de la Successió, en record a la fi de la Guerra de Successió al 1714. De fet, es commemora una derrota on es van perdre les llibertats seculars o religioses. La capitulació de la ciutat enfront de les tropes de Felip V va tenir greus efectes sobre Catalunya, com van ser la pèrdua de la sobirania nacional i les institucions del país, la implantació d'un nou règim polític i jurídic i la imposició d'una nova fiscalitat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Tots els migdies, a Ràdio Abrera, t'acompanyem amb la millor selecció musical.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona. A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
4: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
5: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
6: Salir de vacaciones en el pueblo, que si pasa yo me quito el sombrero, con la resaca salir para el fresco, perdona si voy pedo y te molesto.

Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La vaga de docents d'avui ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada ha tingut un seguiment de moment del 9% segons el govern i els sindicats el xifren al 30%. Tot i que hi ha escoles i instituts que s'han mantingut al marge de l'aturada, altres han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització amb manifestacions que ha provocat talls de trànsit a diverses zones del país per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació, diuen, continua obert. El govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys. Escoltem Esther Riubó, la consellera d'Educació.
2: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
1: I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Elma Saiz és la ministra portaveu.
3: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
1: El Tribunal Suprem ha paralitzat de forma cautelar la inscripció de persones nacionalitzades per l'anomenada llei de nets al cens electoral. Així ho ha acordat avui el Tribunal en estimar de forma parcial la petició que havia formulat Vox i el partit Justitia Europa de suspendre de manera immediata la inscripció d'aquest col·lectiu al cens. El Tribunal ha acceptat paralitzar la inscripció automàtica dels nous nacionalitzats fins que es dicti una sentència definitiva. I no deixem els tribunals perquè el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobrejornada la declaració prevista per aquesta tarda. El magistrat Juan Carlos Peinado havia citat Begoña Gómez en l'audiència preliminar. L'advocat de Gómez ha demanat l'ajornament per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado decidir-ho.
0: Abrera Informació amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del servei de bus urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament de Abrera.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
4: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres, de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 2:45 a 7. telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera. A partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador o vetlladora escolar que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitat del vetllador o vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Educació.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les inscripcions es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre d'enguany amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat, com la sensibilització musical per a infants d'I3, I4 i 5, educació musical per a infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabato número 1, de dilluns a divendres de 5 a 2:45 de la tarda. Per a més informació es pot contactar amb l'Escola Municipal de Música d'Abrera al telèfon 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
1: 93-770-2963.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.

0: a chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha restringit la mobilitat per demà, excepte casos de força major i serveis essencials. Entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. El govern ha signat una resolució que suspèn les classes als centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un esalert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs, atenció, perquè poden començar en alguns indrets aquesta nit i superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, en acompanyats de tempesta i algun fenomen violent. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
1: Per la seva banda, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recomanat prevenir situacions de risc des d'avui mateix.
3: De no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar a la teulada, de desembossar l'embornal. És ara, és avui, abans que comencin les pluges.
1: Més temes. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà de 2030 i protegir l'ocupació. En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final d'una marca mítica com SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Els sindicats alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup, que fa especialment preocupant el futur de la marca, reclamen implicació de les administracions també per garantir el futur industrial de Martorell. I la Unió Europea ha acordat aixecar la clàusula de preferència europea de préstec de 90.000 milions d'euros per Ucraïna per tal que el govern de Volodymyr Zelensky pugui comprar materials essencials pels sistemes de defensa antiaèria Patriot a tercers països. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en un missatge conjunt amb el secretari general de la OTAN, Mark Rutte. El primer desemborsament serà de 2.300 milions d'euros.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Aquest dimarts 1 de setembre s'ha reobert la zona de les piscines, la sala d'activitats dirigides, els vestidors del soterrani i la zona de solàrium del centre aquàtic municipal CAMP, després de finalitzar la segona fase del recondicionament de l'equipament i la realització de les tasques habituals de manteniment durant el mes d'agost. El dilluns 10 d'agost passat, recordem, es va reobrir l'equipament amb la posada en marxa de la sala de fitness i el dimarts 18 d'agost amb la reobertura de la zona de vestuaris de la planta baixa. Durant el mes d'agost s'han registrat prop de 5.000 assistències per part de les persones usuàries per fer ús de la sala, que ha obert de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 3:45 a 7:45 i dissabtes de 9 a 1. Durant el mes d'agost s'ha executat la segona fase de recondicionament del camp per tal de poder reprendre l'activitat amb la màxima normalitat a partir d'aquest 1 de setembre. Així han obert els dos vestidors de la primera planta i els quatre vestidors de la planta soterrània que donen accés a la zona d'aigües i continuen habilitats dos vestidors al pavelló d'esports municipal per als usuaris i usuàries de spinning i de la sala de fitness. Durant el mes d'agost i com és habitual, s'han dut a terme les tasques de manteniment pròpies d'aquest equipament municipal esportiu i a més s'han realitzat millores a l'accessibilitat a la piscina d'activitat dirigida de la zona de bany on s'ha eliminat el mur que divideix deixa el vas i s'ha instal·lat una cadira adaptada per a les persones que ho necessitin. Paral·lelament, es continuarà treballant en les següents fases de recondicionament del camp per tal d'habilitar el més aviat possible els dos vestidors grans, als quals es faran treballs de reforma i millora, així com la zona de massatges, i també es treballarà per tornar a oferir els serveis de jacuzzi, bany de vapor i sauna.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Així com cada any, les activitats dirigides al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, camp del nou curs 2026-2027, de Salai d'Aigua es reprèn el dimarts 1 de setembre d'enguany. Recordem que a la zona d'aigua es fan activitats com AiguaGym, Aqualife i Aquastrong, pensades per treballar la mobilitat, la tonificació, la resistència i la condició física dins l'aigua amb diferents nivells d'intensitat, mentre que a la sala l'oferta inclou activitats de cardio i ciclisme com cicle indoor i ciclicamp, de força i tonificació com power pump, TBC o entrenament funcional i activitats de flexibilitat i control corporal com pilates, ioga i estiraments. També s'ofereixen propostes d'intensitat més elevada com HIIT, Tabata, Aerobox o Crosscamp, adaptades als diferents nivells i objectius de cada persona usuària. Podeu consultar la graella d'activitats del camp per a la temporada 2026-2027 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo. Recordem que l'accés a les instal·lacions es pot dur a terme tenint en compte la modalitat d'abonament que es tingui contractada. Abonament general es podrà accedir-ho en tot l'horari d'obertura. Abonament migdia podran fer-ne ús de les instal·lacions de dilluns a divendres d'11:30 a 13 i de 15:30 a 16:30. Abonament de cap de setmana podran accedir els divendres i els dissabtes durant l'horari d'ús de la instal·lació. I fins aquest diumenge 6 de setembre inclòs, les persones abonades al camp poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu d'Abrera en el seu horari d'obertura al públic, de dilluns a divendres d'11 a 20 i dissabtes i diumenges de 10 a 20. Per a més informació podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100 i a través del correu electrònic a camp@abrera.cat. L'horari d'obertura, recordem, és de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges i festius de 10 a 2.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Durant els mesos de setembre i octubre continuarà el cicle d'humor d'Abrera 2026, del qual, juntament amb el cicle de teatre familiar, ja han gaudit més de 1.200 persones. Així, divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa presentarà el monòleg Escocia, el seu espectacle més madur, basat en la lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa, condició que li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. I divendres 23 d'octubre gaudirem amb el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón, que ens portarà en un viatge únic a través de l'humor i les vivències d'una de les figures més icòniques de la comèdia espanyola. Tots dos espectacles tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través de la plataforma de Nox Produccions. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. El pròxim grup comença el 6 de març i a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
6: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per...
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada! Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
9: Però on ho veus, tot això?
8: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
9: No.
8: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
9: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
10: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
11: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.
1: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
2: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
1: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
2: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
1: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local de Brera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
3: Ajuntament de Brera, amb tu, per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: L'estiu més fresc amb Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Les classes i l'activitat sanitària no urgent i qualsevol altra activitat planificada a l'aire lliure queda suspesa demà dimecres entre les 7 del matí i les 5 de la tarda al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt i al Baix Penedès. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un S-Alert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden començar en indrets aquesta nit en qualsevol indret aquesta nit juntament amb una refrescada general. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Escoltem Santi Segalà, el cap de previsió del Meteocat.
2: Doncs ens arriba aquesta perturbació i aquesta perturbació doncs farà que hi hagi tots els ingredients possibles perquè hi hagi aquest tipus d'aiguats. Uns aiguats que, ja ho ha dit la consellera, esperem que puguin arribar ja al final del dia d'avui i que al llarg del dia de demà doncs es desplacin d'oest cap a est, amb una situació que pugui ser extensa a Catalunya, tot i que els fenòmens més intensos seran locals. Amb això volem fer un especial incís, perquè estem davant d'una perturbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades.
1: Inici de curs avui atípic, en plena jornada de vaga dels mestres i en el que hem conegut les dades de les proves PISA. Constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor de l'última dècada. I amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de l'OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure el 23% dels estudiants amb dificultats de conducta. Abelardo de la Rosa, secretari d'Estat d'Educació.
3: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
1: I la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal o la compra o l'ús d'habitatges que no siguin residència habitual. L'executiu presentarà demà dimecres la llei de l'habitatge assequible amb la que vol fer front a la crisi d'habitatge que afecta a les ciutats europees. El nou reglament planteja crear a escala europea la figura de zona tensionada que ja existeix a Catalunya. I a Olot es tanquen 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és el Santa Tura, la patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada de gegants a la plaça Major aquesta nit.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Aquest mes de setembre s'enceta el nou curs escolar 2026-2027. Abrera, el dijous 3 de setembre passat, ho va fer l'Escola Bressol Municipal Montpetit i aquest dimarts 8 de setembre ho han fet les escoles d'infantil i primària Francesc Platón i Sartí, Ernest Lluch i Josefina Ibáñez i l'ESO i Batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera. Amb motiu de les obres d'urbanització de l'entorn del Casal Social de Can Vilalba, a partir d'aquest dimarts 8 de setembre, dia de l'inici del nou curs escolar, es trasllada la parada número 5 del transport escolar situada actualment a l'ambulatori de Can Vilalba. La parada es desplaça uns metres fins a la parada Marquesina, situada a l'entrada del barri, a l'avinguda de la Circunvalació. Es prega a les famílies que disculpin les molèsties que aquest trasllat els pugui ocasionar. Amb el nou projecte d'urbanització de l'entorn del Casal Social de Can Vilalba, s'inverteix en la millora dels accessos i la mobilitat amb la creació de dues noves rotondes i es renova el parc de Can Vilalba amb nous elements i actuacions proposades pel veïnat. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Educadora, es continua treballant en l'adequació i millora dels centres educatius i durant els mesos de l'estiu s'han realitzat diferents treballs als centres escolars per tal d'oferir als infants unes millors condicions educatives i d'aprenentatge. Al darrer curs es van instal·lar plaques fotovoltaiques a l'Escola Bressol Municipal Montpetit i a l'Escola Ernest Lluch i aquest estiu s'han finalitzat la instal·lació d'un total de 427 plaques entre l'Escola Josefina Ibáñez, 214, i l'Escola Francesc Platón i Sartí, 213 plaques butxaques, que en els propers mesos suposarà un servei de més de 300 kilobytes i el desplegament de diferents actuacions en matèria d'autoconsum, sostenibilitat i eficiència energètica. Als exteriors dels edificis s'han dut a terme treballs de neteja als patis com el desbrossament d'herbes, la neteja d'embornals i de les voreres dels perímetres a totes les escoles d'infantil i primària. També s'han omplert els sorrals i s'ha millorat el sauló en els paviments exteriors. Igualment, a tots els centres es fan tasques de manteniment a les cobertes dels edificis i també s'han netejat els baixants de les teulades. Als interiors del centre s'han netejat en profunditat els diferents espais i els vidres i dut a terme treballs de pintura. També s'ha repassat la soldadura de tots els perímetres i s'han revisat les frontisses. Quan a l'àmbit sanitari anualment als centres educatius s'actua amb els plans de plagues, així com de control i prevenció de la legionel·losi. A més, a l'Escola Municipal de Música d'Abrera s'ha renovat i arranjat el sostre del centre polivalent del Rabató, s'ha renovat completament les màquines i el sistema de climatització del centre i de l'equipament i s'estan instal·lant plaques fotovoltaiques que donaran servei a tot l'equipament municipal. I durant els mesos d'estiu també s'han renovat les senyals relatives a la mobilitat i transport, de manera que s'ha detallat tant els espais reservats per transport escolar, esporàdic o diari, així com els horaris i períodes en què es pot aparcar lliurement en aquestes zones. Podeu consultar el detall de les actuacions realitzades als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha preparat la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya aquest divendres 11 de setembre de 2026. Enguany es compta amb les activitats tradicionals, com som l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, la ballada de sardanes Vila d'Abrera i una cantada de veneres amb ron cremat i, com a novetat, hi haurà la participació del Porronet i dels Gegants d'Abrera. Totes les activitats estan obertes a la ciutadania i les detallem a continuació. Dins dels actes de la Diada Nacional de Catalunya, des de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tradicional ofrena floral institucional al monument de Rafael Casanova a partir de les 12 del matí. Serà un acte obert a la ciutadania que es durà a terme amb diferents entitats i grups polítics del municipi. Seguidament es durà a terme la ballada de la sardana Vila d'Abrera. I enguany, com a novetat, com dèiem, es comptarà amb l'assistència i participació del Porronet i dels Gegants d'Abrera. D'altra banda, a partir de les 7 de la tarda, el grup Norai ens oferirà una cantada de veneres amb ron cremat que s'allegarà fins a 2:15 de 9 del vespre a la plaça de Rafael Casanova. L'activitat és gratuïta. Catalunya celebra l'11 de setembre la Diada Nacional del Territori en record a la Guerra de Fi de la Successió, al 1714. De fet, es commemora una derrota on es van perdre les llibertats seculars o religioses. La capitulació de la ciutat enfront de les tropes de Felip V va tenir greus efectes sobre Catalunya, com van ser la pèrdua de la sobirania nacional i les institucions del país, la implantació d'un nou règim polític i jurídic i la imposició d'una nova fiscalitat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: anda chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.

0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
1: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del Servei de Bus Urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament de Abrera.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
1: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a partir del mes de setembre, s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos, serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys, o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador-vetlladora escolar que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor-monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitat del vetllador-vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Educació.
1: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les inscripcions es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre d'enguany amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat, com la sensibilització musical per a infants d'I3 i 4 i 5, educació musical per a infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola Escola de Música contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabato número 1, de dilluns a divendres de 5 a 2 quarts de 9 de la tarda. Per a més informació es pot contactar amb l'Escola Municipal de Música d'Abrera al telèfon 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. Radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Brera, sempre amb tu.
4: Happy Holidays!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern ha restringit la mobilitat demà entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local. Són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. També ha suspès les classes a centres educatius i universitats i demana fer teletreball i ajornar l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un SALERT també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden anar aquest vespre, aquesta nit, amb una davallada més notable de les temperatures. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i aniran acompanyats de tempesta i algun fenomen potser de temps violent. Núria Parlon és consellera d'Interior.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
2: I el govern ha fixat en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici. El govern, però, ha descartat avui presentar els del 2027. La portaveu és Sílvia Paneque.
4: Aquest era un pas que tots els anys els governs han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
2: I dues persones han resultat ferides greus en una explosió que ha tingut lloc en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Els bombers han rebut l'avís cap a 5:45 de la tarda. Els ferits greus són un home que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron i una dona que ha anat a l'Hospital Partaulí. Segons els bombers, l'explosió, que podria haver estat causada per algun gas, ha afectat el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que ha cedit i ha baixat. I l'Ajuntament de Tortosa ha presentat la nova programació d'arts escèniques i música per aquesta tardor amb una oferta d'espectacles diversa i adaptada a tots els públics, amb una novetat, una temporada que tindrà lloc a diferents espais perquè l'auditori Felip Pedrell està tancat.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Aquest dimarts 1 de setembre s'ha reobert la zona de les piscines, la sala d'activitats dirigides, els vestidors del soterrani i la zona de solàrium del Centre Aquàtic Municipal CAMP, després de finalitzar la segona fase del recondicionament de l'equipament i la realització de les tasques habituals de manteniment durant el mes d'agost. El dilluns 10 d'agost passat, recordem, es va reobrir l'equipament amb la posada en marxa de la sala de fitness i el dimarts 18 d'agost amb la reobertura de la zona de vestuaris de la planta baixa. Durant el mes d'agost s'han registrat prop de 5.000 assistències per part de les persones usuàries per fer ús de la sala, que ha obert de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:15 a 8:15 i dissabtes de 9 a 1. Durant el mes d'agost s'ha executat la segona fase de recondicionament del camp per tal de poder reprendre l'activitat amb la màxima normalitat a partir d'aquest 1 de setembre. Així han obert els dos vestidors de la primera planta i els quatre vestidors de la planta soterrània que donen accés a la zona d'aigües i continuen habilitats dos vestidors al pavelló d'esports municipal per als usuaris i usuàries de spinning i de la sala de fitness. Durant el mes d'agost i com és habitual, s'han dut a terme les tasques de manteniment pròpies d'aquest equipament municipal esportiu i a més s'han realitzat millores a l'accessibilitat a la piscina d'activitat dirigida de la zona de bany, on s'ha eliminat el mur que divideix deixa el vas i s'ha instal·lat una cadira adaptada per a les persones que ho necessitin. Paral·lelament, es continuarà treballant en les següents fases de recondicionament del camp per tal d'habilitar el més aviat possible els dos vestidors grans, als quals es faran treballs de reforma i millora, així com la zona de massatges, i també es treballarà per tornar a oferir els serveis de jacuzzi, bany de vapor i sauna.
1: Abrera Informació, esports.
5: Així com cada any, les activitats dirigides al Centre Aquàtic Municipal de Abrera, camp del nou curs 2026-2027, Mollet de Salai d'Aigua es reprèn el dimarts 1 de setembre d'enguany. Recordem que a la zona d'aigua es fan activitats com Aiguagym, Aqualife i Aquastrong pensades per treballar la mobilitat, la tonificació, la resistència i la condició física dins l'aigua amb diferents nivells d'intensitat, mentre que a la sala l'oferta inclou activitats de cardio i ciclisme com cicle indoor i ciclicamp, de força i tonificació com power pump, TBC o entrenament funcional i activitats de flexibilitat i control corporal com pilates, ioga i estiraments. També s'ofereixen propostes d'intensitat més elevada com HIIT, Tabata, Aerobox o Crosscamp, adaptades als diferents nivells i objectius de cada persona usuària. Podeu consultar la graella d'activitats del camp per a la temporada 2026-2027 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo. Recordem que l'accés a les instal·lacions es pot dur a terme tenint en compte la modalitat d'abonament que es tingui contractada. Abonament general es podrà accedir-ho en tot l'horari d'obertura. Abonament migdia podran fer-ne ús de les instal·lacions de dilluns a divendres d'11:30 a 13 i de 15:30 a 16:30. Abonament de cap de setmana podran accedir els divendres i els dissabtes durant l'horari d'ús de la instal·lació. I fins aquest diumenge 6 de setembre inclòs, les persones abonades al camp poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu d'Abrera en el seu horari d'obertura al públic, de dilluns a divendres d'11 a 20 i dissabtes i diumenges de 10 a 20. Per a més informació podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100 i a través del correu electrònic a camp@abrera.cat. L'horari d'obertura, recordem, és de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges i festius de 10 a 2.
1: Abrera Informació, Cultura.
5: Durant els mesos de setembre i octubre continuarà el cicle d'humor d'Abrera 2026, del qual, juntament amb el cicle de teatre familiar, ja han gaudit més de 1.200 persones. Així, divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa presentarà el monòleg Escocia, el seu espectacle més madur, basat en la lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa, condició que li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. I divendres 23 d'octubre, gaudirem amb el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón, que ens portarà en un viatge únic a través de l'humor i les vivències d'una de les figures més icòniques de la comèdia espanyola. Tots dos espectacles tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través de la plataforma de Nox Produccions. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. El pròxim grup comença el 6 de març i a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
6: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les...
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Torna, perdó.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta,

No és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets important.

0: amb la cadena.
1: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
2: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
1: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
2: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
1: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Fórmula.cat, la millor selecció de música en català a Ràdio Abrera.

0: i s'ha plenat la plaça.
1: Jo trio Ràdio Obrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Obrera. Tria-la.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials aquesta matinada, dimarts a dimecres, a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf. Protecció Civil ha enviat un SOS alerta als telèfons mòbils de la població situada en aquestes tres comarques per advertir-los de la nova situació. Recordem que de cara a demà restringir la mobilitat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques, a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. També suspès les classes als centres educatius, universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Recordem que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats d'algun fenomen de temps violent. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recordat que cal prevenir situacions de risc des d'avui mateix.
3: Sí, de no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar la teulada, de desembossar l'embornal. És ara, és avui, abans que comencin les pluges.
2: I l'incendi de vegetació forestal causat per llamps que crema des de les 4 de la tarda a prop del nucli de Treguany, a la Baronia de Rialb, ha estat donat per estabilitzat pels bombers cap a un quart de nou, 27 dotacions, 7 de les quals aèries han treballat el dispositiu. Han desplegat fins a 78 efectius sobre el terreny. Treballen en una zona de 2 hectàrees. Després de l'estabilització es mantenen 21 dotacions terrestres. I l'Estat començarà les obres de millora de la muralla de Tossa al mitjans d'octubre, un cop el nombre de visitants hagi baixat i l'entrada de camions fins a aquest punt del casc històric de la localitat sigui més factible. El Consell de Ministres ha aprovat la declaració d'emergència d'aquests treballs que tenen un pressupost de 500.000 euros. I la Crida per Sabadell denuncia una agressió d'un agent de la policia municipal a un jove la matinada de dilluns de Festa Major. En un vídeo que s'ha difós a les xarxes es veu un agent clavant un cop de colze en contundència al jove que cau estabornit a terra i tot seguit diversos agents el detenen. Segons destaquen, en un comunicat el noi va estar aïllat durant 24 hores a la comissaria, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència totalment innecessària. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la història de Catalunya demostra que no s'ha avançat amb el replegament o l'aïllament, sinó des de l'obertura i l'intercanvi d'idees. Ho ha dit aquesta tarda durant la cerimònia de lliurament a la medalla d'or de la Generalitat, Ferran Adrià, i a la física i directora del Sincrotró, Alba Caterina Biscari.
0: Música i informació.

0: El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Mink DeVille o Willie DeVille. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el Demasiado Corazón.

Demasiado Corazón, que va ser utilitzada com a sintonia de capçalera d'un programa de títol similar o exacte durant molt temps. Era Willy DeVille en directe. Estem a 1993 i seguim amb ritmes calents, sabrosones. Això també, aquell any, va ser tot un fenomen. Encara no era possible descarregar-se música gratuïta i quan un disc agradava, es venien molts discos. Aquest va ser el cas de Mi Tierra. De Mi Tierra.

Mi tierra. Possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla però molt agradable. Dels UB40. Every hour, every day I'm learning more. Higher ground. The more I learn, the less I know about before. Recordes, Coco? The less I know, the more I wanna look around. Digging deep for clues on higher ground. Cocodril Club.

She Wants. Era la música del grup Ace of Base. Però d'aquell 93, a les pistes de ball, segurament també ha passat a la història el Wadi.

Però què és exactament l'amor, eh? I l'amor, Coco? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? A prop teu, sí o no? Aquell 1993 es va publicar en una versió remix un dels temes que Freddie Mercury en el seu dia havia gravat en solitari sense els Queen, el Living on My Own. Recordem que ell ens deixava el 24 de novembre de 1991.

0: el programa revival de l'Albert Malla.
1: Freddie Mercury, recordat, reeditat el 1993. Un estiu per al que estem donant una volta ara mateix i del que ja us vaig dir en l'anterior entrega del programa i avui al començar, que es van produir dos fenòmens gairebé irrepetibles. Dues produccions discogràfiques espanyoles es van convertir en números 1 mundials. Van vendre milions de còpies Los cantos gregorianos de los monjes de Silos.

Sí, això es va fer molt popular. Va traspassar les fronteres de les produccions limitades o elitistes. Tant és així que crec recordar que la Direcció General de Tràfic va recomanar al personal que no es posés el disc de Los Cantos Gregorianos de los Monjes de Silos al cotxe, perquè corria el risc de dormir-se.

per los monjes de Silos era un disc més dels seus cantos gregorianos, però no sabem per què aquells fenòmens que es donen en la música, aquest doble CD, perquè aleshores ja es publicaven els discos simultàniament en vinil i en CD, va ser número 1 arreu del món. L'altre fenomen, evidentment, ja te l'imagines, perquè va ser molt més comercial, fins i tot. I tothom recordem la imatge del president dels Estats Units, George Clinton, fent la coreografia, o intentant fer la coreografia de la Macarena de Los del Río. Un duet que portava moltíssims anys treballant i mai els hi havia passat una cosa similar.

I els oients habituals d'aquest temps de ràdio musical Riba igual deuen estar pensant: això no és típic ni clàssic del Coco. No, però és que ja vam comentar que a l'estiu canviem els hàbits, canviem els horaris i possiblement amb la música ens tornem molt menys exigents i qualsevol coseta fàcil ens recorda dies de festa, de vacances. Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors. Això era original del 1973, de 21 anys abans.

0: what you do to me.
1: Però tenia molta gràcia. Us apropàveu a la cabina i ens demanàveu la cançó del Uka Uka, que en realitat es diu Hook and a Feeling.

Who Kind of Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat que molt sovint utilitzava clàssics ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup era un grup de laboratori que es va dir d'estrella band perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa.

0: des dels anys 60, recuperat el 94. Però amb la perspectiva que dona el temps transcorregut i tots aquests anys que han passat des de llavors, sens dubte, de l'estiu del 94 ens quedem amb un altre fenomen, amb un altre One Hit Wonder, però amb una cançó que curiosament coneixen fins i tot els més joves. I com també us deia en alguna de les entregues d'aquests especials del Coco dedicats a l'estiu, era molt important que comptés amb una coreografia. Però el curiós és que han passat molts anys i la coreografia continua a les festes que organitza el Cocodril compartint festes majors i la continua sabent i recordant gent de totes les edats. Bé, sovint ens demanàveu la cançó de Pili Ganarà, però no era aquest el títol.
1: Diri Ganarà...
0: Era una producció del grup Whitefield. Saturday Night.

0: Aquesta no és la música habitual d'aquest programa que potser escoltes per primera vegada, que has descobert com per casualitat tot passejant per el dial o navegant per internet, però és estil Companys. No estiguis trist, no estiguis trista, perquè han passat tants anys des que ballaves aquestes cançons. Al contrari, alegra-te'n per haver-les disfrutat. Allò que es diu que nos quiten lo bailao. Algú va dir alerta amb la tristesa. Dos punts. És un vici.
1: Això és Cocodril Club.

Doncs tot això també forma part de la teva banda sonora. I aquest era el ritme de les teves nits.

0: The Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: Quina història, no?
1: Que és Proyecto 1.
0: El grup es deia Proyecto 1. I la cançó, El tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx. Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia... My love.

Un autèntic complepistes, eh? Era el Free From Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava Apaga el televisor i enciende tu transistor.

solo se vive una vez. Aquest és un bon consell, eh? Per cert, que estava pensant que la paraula transistor està en desús. I és una autèntica llàstima, no? Perquè els transistors van revolucionar la nostra vida. Caramba! Música de festa. Cançó de l'estiu 1996. Solo se vive una vez amb las Azúcar Moreno. Però aquell estiu també es va posar molt de moda la cançó de la campanya publicitària de la cervesa i era una cançó que ens donava bon rotllo. Es deia Celebration. Celebration.

La banda per aquesta ocasió es va dir Fan Factory. Però passem a 1997. Aquell any també va tenir un gran impacte comercial la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. I a més, és una cançó que identifica les festes cocodril, quan tenim l'ocasió, molt sovint, per sort, de compartir una nit d'estiu popular, gratuïta, per gent de totes les edats, amb tota la música que ha fet història, i d'adaptar aquest programa de ràdio en directe a Sessió de Ball. Pensem que aquesta defineix el que sempre pretenem i normalment aconseguim. Amor i respecte. Oh!

Una d'aquelles cançons que sap a cervesa d'estiu. Però l'estiu de 1997 es va provocar un d'aquells fenòmens que només es dona de tant en tant en la música. Era el seu primer disc, però va ser una passada com sonava a totes hores per totes les emissores musicals i després a la nit, als pubs, a les discoteques. Un gran record per l'amic Pau Donés i la seva flaca, aquella flaca que ens va fer tan feliços el 97.

primer gran èxit dels Jarabe de Palo de Pau Donés. A totes hores, aquell estiu 97 sonava per la ràdio. I quan per la ràdio, aquell estiu, obríem telèfons i preguntàvem quina cançó et dona bon rotllo, la majoria deia aquesta.

El bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... ...1998. Aquest era un món feliç. Happy World. El grup Blue For You. Sisplau, una altra canya. Hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano i així es va mantenir durant 10 anys fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido. Yeah.

0: pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important Alejandro Sanz amb aquell Corazón Partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

sí, esclar, era Ricky Martin. I la Copa de la Vida. La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important dos anys consecutius. 1999. Living la vida loca.

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El Probe. Probe, Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco, dedicada a les cançons de Tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Vega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50, i torna a omplir les pistes. Un tema realment fantàstic.
2: 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want to...
0: No perdis la sintonia, Cocodril.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials aquesta matinada de dimarts a dimecres a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf. Protecció Civil ha enviat un SLR als telèfons mòbils de la població situada a les tres comarques per advertir-los d'aquesta nova situació. Recordem que de cara a demà ha restringit la mobilitat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques, com us dèiem, al Penedès, Baix Penedès i en aquest cas també a Baix Llobregat, Vallès Occidental i al Garraf. També suspès les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Es poden superar tensió els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats d'algun fenomen de temps violent. Santi Segalà és cap de previsió del Meteocat.
2: Doncs ens arriba aquesta perturbació i aquesta perturbació doncs farà que hi hagi tots els ingredients possibles perquè hi hagi aquest tipus d'aiguats. Uns aiguats que, ja ho ha dit la consellera, esperem que puguin arribar ja al final del dia d'avui i que al llarg del dia de demà doncs, es desplacin d'oest cap a est amb una situació que pugui ser extensa a Catalunya, tot i que els fenòmens més intensos seran locals. Amb això volem fer un especial incís perquè estem davant d'una pertorbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada dimarts i 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre l'avís per l'agressió. A l'indret els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després es va detenir els dos primers menors. I avui ha començat el nou curs escolar atípicament amb una vaga de docents. L'aturada ha tingut un seguiment del 12% segons el govern i del 30% segons els sindicats. Ha estat la sisena vegada que els docents estaven cridats a la vaga a Catalunya en menys d'un any. La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'ús d'habitatges que no siguin de residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presentarà demà la llei d'habitatge assequible per fer front a la crisi d'habitatge. El nou reglament planteja crear a escala europea la zona tensionada com hi ha a Catalunya. I a Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos a la festa de la filoxera, que recorda com a finals del segle XIX els santsadurnencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes. És una festa d'interès cultural que arriba a la 45a edició.
0: Música i informació.

acabem d'escoltar una de les grans festes del country dels 90. Little Miss Honky Tonk dels mítics Brooks and Dunn. Un himne que encara avui fa ballar qualsevol a sala de ball Honky Tonk d'Amèrica. I ara canviem d'aires i saltem a una de les veus més fresques del country actual. Ella és d'Iowa i ha conquerit Nashville amb un estil autèntic i descarat. Us deixo amb Hayley Withers i el seu gran èxit Everything She Ain't.

Aquesta cançó juga amb la metàfora de les botes que deixen de funcionar. Una imatge molt country per parlar d'un amor que ha arribat al límit. La lletra transmet que encara que ella sigui forta i independent, quan es tracta d'aquest home hi ha un punt de debilitat i atracció que no pot evitar. És una barreja entre orgull i vulnerabilitat, explicada amb aquest aire modern que Dasha està portant al country actual.

Ara ens endinsem en els anys 90, quan el country sonava a ràdios i a honky-tonk d'arreu amb un estil inconfusible. Us porto un clàssic de Clive Walker, una cançó optimista que ens recorda que cal viure somiant. Però amb els ulls ben oberts, escoltem Dreaming with my eyes open.

Tot Country amb Frank Colom. Ara us porto un artista que molts consideren un dels hereus del country més clàssic. William Michael Morgan, nascut a Mississippi, va cridar l'atenció a Nashville amb només 20 i pocs anys gràcies a la seva veu profunda i al seu estil tradicional. El seu àlbum de debut es diu Vinyl, com aquesta cançó que escoltarem ara. Tota una declaració d'amor i un homenatge als bons temps del country que mai passen de moda.

seguim amb una veu jove i plena d'energia. Ella és la Lizzie Sider, cantant i compositora, que va començar la seva carrera amb només 13 anys i que des de ben petita ha estat defensora de la lluita contra el bullying. Això ha sigut fent arribar la seva música a escoles d'arreu dels Estats Units. Aquí la tenim amb la cançó How About You?

Ara és el moment de sentir un artista que ve del món del rodeo i que ha sabut portar aquest esperit a la seva música. Chancey Williams, abans de dedicar-se a Play Out Country, competia com a genet professional de rodeo i fins i tot va arribar a participar a la famosa Cheyenne Frontier Days. Amb la seva banda, els Younger Brothers Band, ens porta cançons que respiren autenticitat de l'Oest. Escoltem Tin Roof.

Això és, amics i amigues del Tot Country. Quina manera de començar, eh? Poseu-vos dempeus que us entri a fons. Això ha sigut una autèntica injecció d'adrenalina. Ni més ni menys que el gran Garth Brooks en directe posant-nos la pell de gallina amb la seva versió d'aquell clàssic Fever. I és que quan el Garth puja a l'escenari la temperatura es dispara més que el preu de la benzina a l'estiu. Però aquí, al nostre programa, la febre del bon country no s'atura. No, senyor. Ara agafem el cotxe i ens n'anem directes cap a Chicxes per presentar-vos a un d'aquells joves que estan donant molta guerra a l'escena. Si us agrada el so cru, el que surt de l'ànima i té gust a pols de carretera i cervesa freda, agafeu-vos fort. Amb tots vostès i sense gaires floritures, que l'únic que importa aquí és la música, farem sonar fort i clar a l'únic i inimitable Hayden Haddock. Atenció amb aquesta història que se'n va cap als territoris familiars per molts de nosaltres. Aquesta es diu Better Than Your Memory.

Molt bé, companys, que tingui un marxi perquè la roda segueix girant. Si heu sentit aquesta última i us heu quedat amb ganes de més, agafeu-vos els vostres banjos, les mandolines i el fiddle, perquè ara fem una excursió als Apalatges. Ens posem les granotes de feina i anem directes al cor del Bluegrass. Aquest so és autèntic i amb les arrels tan profundes com els vells roures de Kentucky. És aquella música que et fa picar de peus amb un ritme trepidant i harmonies vocals que sembla que s'hagin heredat de generació en generació. Amb un estil que ens recorda les sessions jam espontànies en un porxo ple de sol, prepareu-vos per gaudir d'un tall immillorable. Senyores i senyors, l'esperit del backcountry sona ara amb el nostre dial amb Peter Schlegel i la seva Lassie Hull Halo. Vinga, que la cosa es posa ben hot.

Això ha estat una dosi de country clàssic, del que sona a ball de saló i abraçada de debò. El gran John Michael Montgomery ens ha recordat per què els anys 90 van ser una època daurada amb la seva melodia Hello Love. Però escolteu-me bé, agafeu-vos fort el barret, que la música country està més viva i sorprenent que mai. Si penseu que això només va de guitarres acústiques i pick-ups, aneu ben errats. El 2025 ens ha portat un allau d'artistes que agafen les nostres botes i les fan ballar amb un ritme nou, més fresc i atrevit. La nova onada de country barreja el cor tradicional amb una producció que ve del hip-hop i del pop. I qui millor per representar aquesta barreja que el senyor Post Malone? Sí, sí, l'heu sentit bé. El noi de les celles trencades, el que ens té acostumats a èxits a les llistes pop, ha decidit calçar-se les botes cowboy de veritat. Però és que, a més, no ve sol. No, senyor, s'ha unit a una autèntica llegenda, el cap gros de Nashville, ni més ni menys que el gran Tim McGraw. La història és que en Posty sempre ha dit que estima el country de tota la vida, i quan va trucar a la porta del Tim, la cosa va funcionar a la perfecció. Prepareu les orelles per aquest gran tàndim increïble. Això és Post Malone i Tim McGraw amb el seu flamant Wrong Ones. Endavant!

Ep, escolteu, escolteu. Després d'aquesta moderna bogeria, vull fer un flashback ràpid, un cop d'ulls a les arrels. Si us ha agradat aquest ritme viu, és que ja porteu a la sang aquella línia invisible que connecta el millor country clàssic amb el rockabilly. Són cosins germans. El mateix ritme nerviós, la mateixa manera de tocar la guitarra, aquella actitud gamberra que va inventar l'Elvis i que ja bevia de les fonts més profundes del Johnny Cash. El country és la benzina i el rockabilly és el foc que l'encén. No hi ha res més americà, més redneck que aquesta combinació explosiva. I precisament ara ens n'anem a Irlanda. Sí, sí, a Irlanda, per trobar un artista que domina aquesta connexió a la perfecció. Ella és una de les grans veus que mantenen viu el seu country més pur. Pugeu el volum que la Niamh Lynn ens porta de viatge en el temps de les jaquetes de cuir i les botes polides. Amb la màxima energia, aquí teniu And No Wheels on This Ship. A ballar!

0: TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat.
1: Tornem al que coneixem com a neotradicional. Lletres que parlen de la vida, guitarres que no enganyen i un ritme ben pur. Amb la seriositat i l'esperit de la vella escola, prepareu-vos per Austin Waller. Aquest noi ens porta una història amb gust a duresa i a ball de salut. Això és All Night Cowgirls.

0: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, moltes gràcies a tots per haver estat a l'altra banda fent-nos companyia en aquest viatge pel cor de la música country. Recordeu que tornem cada setmana al mateix canal i a la mateixa hora amb més històries i més cançons que fan vibrar l'ànima. Si us heu perdut alguna cosa o voleu tornar a escoltar algun tema, ja ho sabeu. Tots els programes de Tot Country estan disponibles en streaming a la nostra pàgina web, a totcountry.cat. Ara sí, feu fort les brides, que toca tornar cap als camins. Fins la setmana vinent, companys!
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: l'hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador.

Ràdio Abrera. Són les 12. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera. Clac, clac, clac, clac.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació.
2: Disponible per Android i iOS.
0: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
4: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
3: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
4: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
3: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
4: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
5: Entre tots i totes, fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Que bohèmia.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.